Aquests són els nostres consells. Taques de suor. Per eliminar una taca de suor d'una peça de roba, heu de fregar amb un pedaç net i blanc banyat amb alcohol. Després, introduir la roba dins una rivella amb aigua freda i sabó neutre. Deixeu que reposi un moment i rentau. Lo darrer és necessari aclarir amb aigua freda. Mai amb aigua calenta, ja que resalta els colors.

Coneguem les nostres dites i refranys. Així per dir una cuia, així la trobaré. Ho diuen del que ha sortit malament d'un negoci i s'hi ha tornat a ficar amb l'esperança de rescabalar-se'n.

0: Amb el Lluís, des d'aquí, des de Senyol.
1: Mira, soc la Maria Francisca de Solla.
2: Som en Jaume, que té aquí de Sant Cervera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Relaxar els peus. Per tenir els peus relaxats i en bon estat, bulliu 100 grans de menta. A continuació, coleu i afegiu aigua freda i poseu-los dins un rivell. Deixeu els peus en remull uns 10 minuts.

Som de Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Pereta, que has tornat de veure't.

coneguem les nostres dites i refranys. Crieu cors i vos trauran els ulls. Se diu contra els desagraïts.

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Conservar el safrà. És una de les espècies més cares del mercat, per lo que heu de tenir un esment especial per conservar-la. Per això, lo millor és posar-la dins un pot de metal hermètic i que no li pegui la claror.

coneguem les nostres dites i refranys. Tantes mendiguis sols que no en ferin. Ho diuen per aquells que no fan cas de reprensions i insults.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

mig som en Jaume Sureda. I si no fos, si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: ¿Cómo afrontan los grupos hoteleros la situación actual de incertidumbre en los mercados? ¿Qué estrategias de gestión hotelera aplican los principales grupos turísticos en Baleares? Diario de Mallorca y Prensa Ibérica organizan la tercera edición de las Jornadas Económicas y Empresariales de Activos en Baleares, el próximo 27 de mayo en Cantápero. Inscríbete en clubdiariodemallorca.es. ¡Te esperamos!
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
3: Llega las Dalias Ibiza On The Road Mallorca Tour los días 22, 23 y 24 de mayo en Esmolí de Calvià. El mercadillo hippie de las Dalias Ibiza llega con su artesanía, cultura, gastronomía, música en directo. Ven y vívelo. Tickets en hayganasdeconcierto.com. Evento patrocinado por la Fundación de Turismo Responsable de Mallorca.
4: Aigua potable, Martí Serra.
5: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
6: Servim per tot Mallorca.
5: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
7: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
4: Aigua potable.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 del matí. Vos esperam.

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
2: Hoy es un buen día para cambiar la imagen de tu espacio. Decotex Balear abre sus puertas para ofrecerte todo tipo de revestimientos, cortinas, alfombras, moquetas, jardines verticales a medida, todo tipo de parquet, tarimas de exterior, vinilos de pared, proyectos personalizados y mucho más. Visita nuestro showroom en Gremio Hortelans 5 o decotexbalear.com.
3: Aquest 23 i 24 de maig vine a gaudir de Tasta Sant Elm. Gastronomia, mercadet medieval, música i molt bon ambient davant la mà. Descobreix els sabors locals i viu un cap de setmana únic per a tota la família. No t'ho perdis. Tasta Sant Elm. T'esperam. Ajuntament d'Andratx.
4: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
5: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que és una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia i demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

0: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
1: Esta casa se vende sola. En internet pone que vale...
2: Hay algo que solo entiendes cuando llevas años en esta profesión. Que no hay dos ventas iguales. En Fincas Fiol llevamos casi 30 años sabiendo leer lo que otros solo publican. Que cada casa tiene su historia y que cada operación su estrategia. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
3: En Instaladora Cardel, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
4: Instaladora Cardel, calidad y profesionalidad, a su servicio en calle Cambalero número 5 del Polígono Cambalero y en instaladoracardel.es.
5: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
6: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
5: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
6: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
5: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
7: Aquests són els nostres consells. Acabar amb les males herbes. Utilitzant per regar l'aigua de bollir les patates, acabareu amb les males herbes que se solen acumular en el jardí. Aquest líquid és molt eficaç i ràpid, ja que el dia següent de tirar-ho ja s'haurà acabat amb les herbes no desitjades. És un remei molt barat.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

0: Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió. Un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió.
1: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: ¿Quieres formar parte de la Policía Portuaria? La Autoridad Portuaria de Baleares convoca plazas fijas en los puertos de Alcudia, Mahó, Eivissa y La Sabina y una bolsa temporal en el puerto de Palma. Ofrecemos formación continua y beneficios sociales. Inscríbete antes del 1 de junio en la sede electrónica de Ports de Balears.
3: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
4: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
5: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que és una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia i demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaannamarta.com.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam. Coneguem les nostres dites i refranys. Foc mata a foc. Un foc treu l'altre. Significa que les coses se succeeixen indefinidament, essent substituïdes unes per les altres.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta, la teva música.

de vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
3: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
4: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691-82-53-21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
5: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
6: Aquest 23 i 24 de maig vine a gaudir de Tasta Sant Elm. Gastronomia, mercadet medieval, música i molt bon ambient davant la mà. Descobreix els sabors locals i viu un cap de setmana únic per a tota la família. No t'ho perdis. Tasta Sant Elm. T'esperam. Ajuntament d'Andratx.
7: Voleu postres?
8: Jonquin is a conec.
9: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
10: I de colonet per tothom.
8: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
11: Molt bon dia. Som Madó Pareta. I avui vos vull dedicar una cançó a tots els oients de Ràdio Murta que es diu Ave Fénix, de Rosario Moedano. Ave Fénix, també com una servidora. Sí que acaba les cendres, però torna a resorgir. Ave Fénix, Rosario Moedano, a Ràdio Murta.

si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: y no la quiero perder.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-650304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.

așa. Mă dau părătă, és una estrella que mos ensenya el bon camí. La coneixen per tota l'illa.

0: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
1: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que és una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaannamarta.com.
2: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
3: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert de 8 des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
4: ¿Cómo afrontan los grupos hoteleros la situación actual de incertidumbre en los mercados? ¿Qué estrategias de gestión hotelera aplican los principales grupos turísticos en Baleares? Diario de Mallorca y Prensa Ibérica organizan la tercera edición de las Jornadas Económicas y Empresariales de Activos en Baleares, el próximo 27 de mayo en Cantápero. Inscríbete en clubdiariodemallorca.es. ¡Te esperamos!
5: Hola, te llamo de Alcudia. Que no, que te digo que si puedes poner alguna canción de Julio, alguna vez la pones, gracias, por favor. Luego te pido Cisne Blanco, Cisne Negro, que la oí un día en un bar y hacía miles, hacía ocho, muchos años que no la oía. ¿Me lo podrías poner por la parte de las 10, como la de Julio Iglesias? Muchas gracias.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: Bon dia, Manu. Sona Maria de Petro. Te crec, però vols me pagar per una cançó de Manolo Escobar. Jo que la dediquen al meu home. Avui es pot ser per demà. Es pot ser de primera hora i si no, quan pugues. La dediquen al meu home perquè està apostat en un llit que no se pot moure. Està molt malament. I li desig que se posi bé. També el dediquen a la llista de Menorca, a la Nati de Sant Oliva, a la Coloma, a la Miguel Esportichol, a la Tomana Navarro, a la Lluís Rinca, a la Margalida de Campanet, a l'Antoni de Lloret i a la seva parella. I a totes que criden a Ràdio Murta. Ja vol dir que a la Belciana, a sa mare, a sa mare, a en Francisco Monall i a la seva dona, a en Martí Caramell i a la seva dona, a en Mateu Beassa i a la seva dona, i a en Simó i a la Maria, i a en Amàlia, a en Abel, que despatxa el seu pare, a en Magdalena de Sant Guineu i a en Catalina, a en Florentina de Petra, a en Marga del Brollador i a en Carles, a en Abel, a la seva sogra, i a en Bernat. I a totes que criden a Ràdio Murta. I a totes les nines que segueixen a la Molineta. A la Esperança Sansona. A la Maria Gamondina. A la Francisca de Can Martí Caramella, també. I a totes, a totes que criden a Ràdio Murta. A tots. Tant els que criden com els que no hi criden. A tots. Les dic a tots. I en Joan de Sestany i a la seva dona, que no hi pensava. I a tots. I una ferrada molt forta a tu i a la teva dona. També li dedica a ella i a tu i als teus nens. A tots i a ta mare. I una abraçada molt forta. Per tots. A tots. Moltes gràcies. Adeu. I una altra.

0: guardia. Cuando brillas tú, te recordaré si no estás aquí. Y Javier Ojeda de Danza Invisible. Labios de prensa, sabor de amor. Junto a DJ Chema Sánchez. Música en directo, buen ambiente y un planazo para disfrutar con amigos. Consigue ya tus entradas en rubioproducciones.com. Este 6 de junio, el tardeo más potente del verano te espera en Palma.
1: Ei, de vos dos.
2: Jo organitzat Colonet. Sistiu, té un nom. Colonet.
3: I de Colonet per tothom.
2: Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
0: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
4: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Con Viajes, Hipòdrom Son Pardo, Restaurants Les Torres i Vini Comprat.
4: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
4: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
5: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
6: Bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanet i m'agradaria sentir una cançó per Nedi Piaf. No te diré quina, tu poses la que t'agrada perquè qualsevol m'agradarà. I estaria contenta. Sí, i també aprofitaré per saludar a Maria de Tolleri, en Lluís Escribano de Campos, en Jaume i en Antònia Barceló de Sabarrala, en Francisca Bonet i a la seva amiga na Joana Mas i també a na Fina de Son Serra i a na Maria de Petra. Moltes gràcies, Manu, i fins una altra.

Bombilles netes. Si noteu que a vostre ha perdut lluminositat quan enceneu el llums, lleveu totes les bombilles i feu-les netes amb un pedaç humit amb el cal de cremar. Deixeu-les damunt un pedaç eixut durant uns 10 minuts perquè s'eixuguin bé i torneu-les a posar a les làmperes. Segur que fa molt més llum.

Coneguem les nostres dites i refranys. En tenir el cap batut, se posen la cervellera. Es diu des que valen per veure els perills quan ja hi han caigut.

0: Atención, novedades en Can Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer. Can Matías y Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta, llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web lestrellanamarta.com.
3: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
4: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
5: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
6: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
5: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
6: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
7: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: y fracasaste.
1: Anna Montserrat, te parla, ma?
2: Sono Maria Antònia, de Porto Colón.
3: Sono Maria de Santa Margalida.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, fet

0: Radio Murta, la ràdio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
2: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. No ploreu en sa ceba. Si no voleu tornar a tenir un disgust quan talleu cebes, preniu nota d'aquest consell. Tan sols heu d'untar el ganivet en suc de llimona. És molt efectiu.

coneguem les nostres dites i refranys. Si dones abans de morir, no et faltarà sofrir. Vol dir que les donacions en vida solen dur mal resultat en el donador.

0: Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonet Oil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonet Oil, más servicios para tu día a día.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma, ponemos sombra donde más la necesitas.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre's teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
3: Hola a todos, soy Chenoa, quería mandar un beso enorme para todo el equipazo de Radio Murta. Felicidades, brindo por vosotros, mucha energía de la buena, un besito gigante.

0: seva vida, el càncer infantil.
1: Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació.
2: A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
3: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que és una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

Aquests són els nostres consells. Dents blanques. Renteu vostres dents tres vegades en el dia i a una d'elles afegiu carbonat a la pasta de dents. Veureu com els resultats són immediats.

0: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
1: Sóc en Pau Piqué.
0: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia amb mi.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
2: Manacor, prepareu-vos! Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes i això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis.
3: Coneguem les nostres dites i refranys. Un dia que volia menjar carn, penjaren el carnisser. Ho diuen quan un incident casual impedeix complir un propòsit.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Aigua potable, Martí Serra.
4: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
5: Servim per tot Mallorca.
4: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
6: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
3: Aigua potable, Martí Serra.
7: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques

i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial al nostre amic, al nostre superamic, en Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

0: Se llama Aníbal, de acá de Palma.
1: Som Nanita de Coll d'en Rabassa.
2: Som Antònia de la Reta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Hola a tothom, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i ses oientes de Ràdio Murta. I també el meu amic, el Peix Xirós, el Mare Blanco, t'estim, amic, t'estim.

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Voleu postres?
2: Són brunis a colonet.
3: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
5: I doncs sí, ja ha arribat el dia. Aquest divendres 29 de maig, a les 7 de l'hora baixa, torna Xarop. A la plaça de Ramon Llull de Maracà. Nou espai, mateixa ànima i moltes ganes de tornar-nos a veure. Música, ambient i el primer gran vespre de molts. Xarop, mos veiem allà.
6: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
7: Cada divendres a les 5 i mitja de l'hora baixa, aquí, a Ràdio Murta.
8: Moment ara per escoltar un consell de la teva infermera de la mà del COIVA.
9: Sabies que les caigudes són una de les principals causes de lesions en persones grans i que moltes es poden evitar? A casa, petits canvis poden fer la diferència. Bona il·luminació, eviteu estores que patinin, no deixeu cables sense enganxar, procureu mantenir els passadissos sense trastos pel mig i treu calçat tancat. Al bany, les barreres donen més estabilitat i recordeu, millor si ens aixecam a poc. Cuidar-se és guanyar autonomia.
8: Aquest és un consell infermer d'autocura de la Comissió de la Cura a les Persones Grans del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.
10: Hola, som en Toni Frontera.
11: Hola, Manu. I vols agrair que t'estic. I també en els teus oients, perquè si el d'agrada de sentir les meves cançons, escolta, jo encantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

¡Vámonos! Sí, sí, sí. Nalbano en fa 83. En Joe Cocker en faria 82. Aquell de teclista i autor-compositor. Els que comanda l'Oreja Van Gogh, perquè no n'ha no malla ni eren a l'aire, eh? En fa també una cinquantena. Però en Cher, diuen que avui en fa 80. Cher, te lo crees? Feliz!

Hi ha gent que diuen que fa 80 anys ja hi era ella. N'hi ha que diuen que és la mare d'en Jordi Hurtado. N'hi ha que diuen... Quines ocurrències que té aquest amic teu que s'anà en Manu Blanco. Hola. Mare meva, quantes vegades he posat aquesta cançó en aquelles discoteques de Serenal i de qualsevol punta de Mallorca i del món. Mare meva. Originals i remixes. Do you believe? Natxer, 80 anys. No té ni llinatges ni res, I això dels 80 ho diuen, però no... No ho sé, jo. 80, amb

guardia. Cuando brilles sol te recordaré si no estás aquí. Y Javier Ojeda de Danza Invisible. Labios de prensa, sabor de amor. Junto a DJ Chema Sánchez. Música en directo, buen ambiente y un planazo para disfrutar con amigos. Consigue ya tus entradas en rubioproducciones.com. Este 6 de junio, el tardeo más potente del verano te espera en Palma. Bona música, molt bona música. El meu amic Manuel España, el meu amic Javier Ojeda, el Javier Andreu de La Granja. Bueno, La Guàrdia, Danza Invisible. Està bé, sona bé. Ara, per sonar, avui que tenim un especial, sí, sí, com ja bé sabeu, Nalbano en fa 83, sí, és italià. Nacher en fa 80, això diuen, eh? Això diuen. I el jefazo, Joe Cocker, en faria 82. Un dels millors saxofonistes del panorama internacional que tenim la sort de que és resident aquí a Mallorca. I tinc la sort de que és amic meu i que és un tio, si com a saxofonista no n'he vist un millor, i també amb harmònica i altres instruments, però com a persona encara és més brutal, perquè a part de conèixer-lo, ell participant amb artistes, amb nombrosos artistes potentíssims, també d'aquí de ses illes, amb el meu amic Tolo Cervera, va venir a la gran gala de Grup 4 de manera totalment altruista per col·laborar amb nosaltres i amb l'Associació Espanyola contra el Càncer. I en Norbert Fimpel, argentí, en genètica alemana, però també espanyol i mallorquí, resulta que va conèixer i molt bé, a la persona d'en Joe Cocker. I nosaltres tenim la sort, aquí a Ràdio Murta, de poder pegar-li una telefonada al nostre amic Norbert Fimpel perquè mos conti alguna coseta d'aquest número 1 mundial. Norbert Fimpel, buenas tardes. Buenas tardes, Norbert. Se acaba de cortar ahora mismo. Bueno, pues no pasa nada, no pasa nada, porque ahora mismo pondremos algo de Joe Cocker. Aquesta pel·lícula m'ha encantat. Bé, en aquell moment sí, ara la trobaria molt nyonya.

0: Atención personalizada. Especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63. 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
1: Així és, i de Muro, de Gaspar Bou, que jo aniré vestit de Gaspar Bou dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murta, que no t'ho pots perdre. De Muro, aquí, a Ràdio Murta, a la 88.4, amb gent com en Norbert Fimpel, però dels millors saxofonistes del món, eh? Que tenim la sort de que viu a Mallorca. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Lluïsa Dinca.
1: Qui hem d'escoltar, Lluïsa?
2: Vivir per Francisco.
1: Qui hem d'escoltar? Qui li dediquem, Francisco, a Vivir?
2: Li dedico present al meu fill, a meu net, a tu, als teus fills, a teu mamà, i a Ràdio Murta, a teu senyora, també.
1: Molt bé, i doncs gràcies per telefonar.
2: Gràcies,
1: bones tardes.
2: Mano, bueno, jo tu fem una part de la família que en doy. Vale, besito, mano.
1: Gràcies. Adéu.
0: En Francisco enguany vendrà a Mallorca un concert, vamos, sublime. Ja vos contaré, ja. Dia 20 de juny ets la gran trobada de Ràdio Murta. Pots anar a qualsevol oficina del Conviajes i comprar el teu tiquet per només 40 euros. Si vens vestida o vestit de blanc, tindràs regals segur. Però si no, també hi haurà regals, no te pensis. Sorpreses, rialles, música, bon dinar. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
5: Hola, querido amigo Manu, queridos amigos de Radio Murta, soy Francisco y os presento Vivir. Espero y deseo que os guste. Es un humilde homenaje a esa imagen, a esa voz inolvidable de mi querido Nino Bravo. Y como digo, pues hacerle este homenaje en el 50 aniversario de su muerte. Gracias, un abrazo muy fuerte y os quiero. Hasta siempre. Manu, tú... Venga, un abrazo. Ya sabes que tú eres para mí un amigo especial. Venga, un abrazote fuerte. Gracias, amigo, gracias.

Amb permís d'aquest oient, Daniel, he portat aquesta versió tan especial de fa molt poc, molt poc, molt poc, d'en Dani Daniel. Gravada allà a Miami. Fa un grapat d'anys el Baidu va venir a Mallorca i el Baidu actuà a una discoteca de Serenal i va fer aquesta versió que escoltareu ara del Vals de les Mariposas. En Dani Daniel a una discoteca de la platja de Palma. Quina nit, quina nit, quin vespre, com ho vaig passar. M'encanta aquesta versió més dance d'en Dani Daniel, el Vals de les Mariposas. La gent al·lucinava

0: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.
1: I d'ací de Can Juanito a Sant Ferriol, a més notícies que m'encanta contar-vos i disfrutar de la bona música aquí a Ràdio Murta. Resulta que tal dia com avui, 20 de maig de 2012 a Londres, Reino Unido, nos dejó definitivamente Robin Hugh Gibb. Fue un cantautor, compositor y productor discográfico inglés. Saltó a la fama en compañía de sus hermanos Barry y su mellizo Maurice Gibb, formando el grupo de los Bee Gees. También tuvo su propia exitosa carrera en solitario. Nació el 22 de diciembre de 1949 en Douglas, Isla de Man. Recordem-hi, doncs, la figura d'en Rob Gibb.

0: música, solidaritat i gastronomia, té una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellenamarta.com.
1: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
2: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
2: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
2: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
2: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
2: Així és, i és que ets la gran trobada de Ràdio Murta i encara ets atents, encara hi ha puesto. Ves a qualsevol oficina del Com Viajes i compres teu tiquet per només 40 euros. Disfrutaràs d'un boníssim arròs brut i porcella, però això no serà el millor, i mira que serà diví, sinó serà la companyia, la música amb DJ Peter, que posarà el millor de Ràdio Murta. També ho cantarà en Joan Nadal, de Maria Zenoguera, Riaies a les totes, amb Madó Pareta. Regals per tothom, i si vens vestit o vestida blanc, més que més. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
2: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina Balcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
2: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
2: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
5: Hola, ¿qué tal? Estoy buscando una agencia de seguros.
6: Encantado de atenderle. En Grupo Baeza Generali le ofrecemos un servicio personalizado y profesional con más de 25 años de experiencia en el sector.
5: ¿Y cómo es eso?
6: Pues, por ejemplo, nosotros nos encargamos de todo el papeleo para que usted no tenga que preocuparse de nada. Además, le ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio.
5: Suena bien. ¿Y cómo puedo concretar una cita?
6: Puede llamarnos al 971-720443 o visitar nuestras oficinas en Palma, en Keisoyer.
5: De acuerdo, gracias.
7: Grupo Baeza Generali. El seguro que necesita con el servicio que merece.
8: Ei, tu vos pos?
9: Jo un anisat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
10: I de colonet per tothom.
9: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
2: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
11: En Instaladora Cardell, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.

0: Instaladora Cardell, calidad y profesionalidad. A su servicio en calle Cambalero número 5 del Polígono Cambalero y en instaladoracardell.es.
1: Mafalda diría, piensa menos pero mejor. En Instaladora Cardell lo han hecho. Piensan en tu bolsillo. Con sus instalaciones de fontanería, electricidad y mantenimiento, ahorras en energía y dinero. Porque pagar menos sí que nos pone de buen humor. Instaladora Cardell. Compromiso, eficiencia y trabajo bien hecho en el sector industrial y hotelero. Visítanos en instaladoracardell.es o en calle Cambalero 5, Palma. I ara sí, amb aquests bons consells, recomanacions i suggerències, arriba el moment de que disfrutem d'un especial, però molt especial, boníssim, perquè en Xer avui fa 80 anys. Sí, sí, sí, en Xavi Sant Martín, de l'Oreja de Van Gogh, el quinto meu, 49. En Joe Cocker, en què has fet 82. Nalbano, 83. Mare meva, què te pareix? Sí, sí, t'he dit jo que... Poca broma, eh? Recordarem també en Robin Jeep dels Bee Gees, amb una selecció musical realment espectacular. Fins aquí el programa d'avui amb un servidor. Som el teu amic, Manu Blanco. Això és Ràdio Murta, i si t'agrada, digueu en els teus amics.

Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Manacó, prepareu vos. Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes. I això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

0: Sessió de trànsit, sortides d'emergència, cartells de vado, balissaments i també les plaques per saber si un local està autoritzat per la conselleria.
1: Perfecte, però tinc un problema. La meva cosina és que no és de Mallorca.
0: Cap problema, home. Nibor envia a totes les illes. A totes.
1: Ja tenc clar. Nibor és el que necessit.
0: A punt d'idò. 971 46 98 00. A més, són agudíssims.
2: Jan Matías y Miquel, abierto cada mediodía para disfrutar de nuestro buenísimo buffet. Infórmese para celebrar todo tipo de banquetes con nosotros. Nos amoldamos a su presupuesto para bodas, bautizos, comuniones y demás. Info y reservas al 971-42-73-20. 42-73-20. Jan Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Soy Mercedes de Fortí, Palma.
1: Som Miquel Arriba, de la Falnau.
2: Soy Nati de Senoliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

I que medos. Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta. I en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort. I que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic...

Aquests són els nostres consells. Cortines sempre blanques. Preocupa del fum del tabac, del xal i del part d'estens, la tela de les cortines pot agafar un color groguenc. Perquè recuperin el seu blanc original, quan la renteu, afegiu en el darrer aclarit un paquet de llevadura.

Uep, jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada o una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, que escolten Ràdio Murta, i demano també, i els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

Coneguem les nostres dites i refranys. Arrencada de cavall, arribada de somera. Ho diuen d'aquells que comencen una empresa amb força i prets se desanimen.